0: D'agost que resta núvol l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2:30 de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
1: Onda Cero, Castellón.

0: secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
3: El 12 d'agost que resta núvol el eclipsi. Deis el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de fires i mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baix al Grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada, o també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
4: Viajar acompañado suena así.
5: Falta mucho. Oye, ¿qué te has pasado la salida? Sube el aire, porfa.
4: Aunque puestos a elegir compañía, puedes elegir la nuestra. Porque la radio no protesta, no critica, no toca el aire acondicionado. Onda Cero solo te informa y te entretiene para que el camino se te haga más corto. Eso sí que es buena compañía. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero, Castellón, 88.7.